0: Un, dos, tres, cua y pam, pam, pam, pam.
1: Un, dos, tres, cuatro, y pam, pam, pam, pam. Cada cop que canto el 5 baby, arribo a casa i faig... Quan he cantat 8 vegades, faig... Mama, què tal?
2: Vinga, senyores.
3: 4.